aquest divendres dels bullets que no poden trobar cosa a l'Ajuntament de l'Espai que li ha de costat. En trobar-te va ser a l'Ajuntament, i per saltar-li

0: seva ha de ser crema, o seria espetar vas de massa perquè quan una altra cosa són.
1: Espetar és per tant una missió, a Haru.
0: So, i se cortar, tractar com porta si ni gran ima o tractar si la o prata.
1: Porta quin gran arco, si te quins ha estat sol, si se'n va. I se sap quin que existia en tracta plada, que és sàpic, quan és jo, no s'ha de molt potser d'esperitzar.
0: Perquè quin no s'ha de tractar ni una estrategia, no
2: Thank you.